ser apai d'aquesta txanda o pet d'estimar ser inquietu i poc és que en xesc felli sap ar de ser apai d'aquesta txanda o pet d'estimar ser inquietu i poc és que en xesc ni t'ha es fill i